0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
2: Este domingo 21, a las 18 horas, el Mundial se vive a lo grande en Son Fusteret. Fitbuy y Son Fusteret se unen para que disfrutes en directo del emocionante partido entre España y Arabia Saudí en una espectacular pantalla gigante. Y la experiencia no termina aquí. Durante toda la jornada podrás disfrutar de la Mallorca Burger Fest, con las mejores hamburguesas, el mejor ambiente y entrada totalmente gratuita. Recuerda, este domingo 21 de junio a las 18 horas en Son Fusteret. Fitbuy y Son Fusteret, unidos para vivir juntos la emoción del Mundial. ¡Te esperamos!
3: Un día más en Fitbuy Radio.

0: festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: pues seguimos buscando opiniones y vamos con Moviment Mallorquinista. Vaig a saludar en Sebastià Oliver. Jo suposo que ja s'ha fet aquesta idea de que estem a segona divisió. No sé si ja s'ha adaptat a la nova realitat d'aquest Real Mallorca. Sebastià, què tal? Molt bones.
1: Hola, molt bones tardes, què tal?
0: Ja és conscient, no?, que estem a segona, no?
1: Quan va, que per la primera volta ja veia.
0: Ah, sí? A la primera volta?
1: Sí, i m'ho vaig dir en diverses ocasions, tu i altres companys, no?
0: Bé,
1: se veia venir,
0: bé, però una cosa és el que comentàvem al principi de temporada, que jo suposava que la cosa milloraria, però és que, vamos, ha anat de malament en pitjor, vamos.
1: Jo m'ho sap molt de greu, però ho veia venir de qualque manera, i desgraciadament ha estat així, desgraciadament.
0: Quin desastre, quin escenari que tenim aquesta nova temporada, i a més, bueno, sempre som portada per altres notícies que encara criden més atenció i posen més espels de punta, com lo de l'entrenador, que això ja era el que ens faltava, no, Sebastià?
1: Sí, és que és un verdader panorama i és una... No sé, lo de l'entrenador que parteix, fa dir res, ningú dona sa cara, però ni la dona ell ni la dona el club. Després, el que ha passat també amb un company de periodista,
0: sí,
1: també...
0: Sí, Paco, sí, sí, ho vaig comentar.
1: També és algo vergonyós. El que està passant, que en tot el que està passant de l'entrenador, de l'agressió, presumpta agressió que hi va haver, de tot el que està passant, de les ventes de per on se'n vol anar, tothom parteix, no ve ningú. I ningú dona ara, ningú diu res, que no, això és incomprensible.
0: Sí, la veritat és que el silenci administratiu, que podríem dir-lo així, del Mallorca no es crida poderosament l'atenció perquè no s'ha fet cap tipus de comunicat. És vera que en Alfonso Díaz va estar dilluns aquí en altres a Figui Televisió, però bueno, l'entrenador no ha dit absolutament res, el director esportiu tampoc, estem esperant que el conjunt alemany pagui la clàusula en el Mallorca, que suposo que serà imminent, perquè ja ha entrat de fora l'entrenador que tenien, però bueno, són situacions increïbles, o sea, lo que nos deien de Michelis, tot era mentida, no?
1: Tot. És a dir, m'ha estat venguent fums des de que va arribar fins a partit. Deixi a partit, que no saben ni si a partit ni saben res, no saben res d'ell.
0: Exacte, és que no saben, saben que juga a pàdel, que li agrada el pàdel.
1: Això sí,
0: li agrada el pàdel.
1: això sí. Però bueno, realment, la veritat és que estem en una situació... bastant caòtica, bastant preocupant, molt preocupant, i no veure si s'hauria de posar fil de l'arrere, però què?
0: Com afectarà això, Sebastià, a la campanya de bonats? Perquè clar, ara estem pensant que hem d'afrontar una categoria de segona divisió i hem de veure la resposta de l'afició. Quina creus que serà la resposta de l'afició, Sebastià?
1: Anem, mallorquinista se farà soci. Vale? Però això ha passat sempre. Però el que sí que te puc dir, que he rebut bastant de filades, lassats i xerrades i gent i tal, molta gent està molt desil·lionada, que no se volen tenir socis ja. Però t'estic xerrant de gent que només és de 30 anys.
0: Joder.
1: I això és molt trist.
0: Sí, que ho és.
1: Quan ja havíem recuperat, recordo que els anys quan van a segona van tornar a començar aquella il·lusió, gent jove, em recordo que ho van posar en marxa. Tot això se'n torna a anar a pique. Estic donant compte que se'n va tot a pique, així com vaig dir en aquell 2018 i tal, que s'està reactivant, no? Per dir-ho d'alguna forma. Jo estic veient no? Que se'n torna a pique. I això sí que hem de tenir molt de valent amb això. Això sí que pot fer mal, no?
0: Sebastià, el club espera entre 18.000 i 20.000 abonats. Tu creus que se farà aquesta xifra l'any que ve? Aquesta temporada?
1: No ho sé, però 23.000 que hi havia l'any passat, jo tampoc crec que siguin reals. Més que m'entens.
0: Sí.
1: 23.000, però bueno, jo agafes tot el que hi ha d'empreses de convidar i tot això, que ho junten tot, i te quedes en bon banco. No ho sé, ho veig molt sabuda. Ojalà sigui en safari, soci, evidentment. Anem, nosaltres, mallorquinista, està aquí per s'escut, per Mallorca i per el que estima, perquè el que ha estimat sempre, no? I serà. Però gent de més de 30 anys, estic dient, que m'ha dit que no se farà soci. I escoltar això, preocupa.
0: Sí, i molt, perquè sempre ha estat gent fidel, passar el que passàs, però jo crec que també la gent està cansada d'aquest tipus de situació, no? De que aquest Mallorca sigui protagonista, però no per l'aspecte esportiu, sinó per altres aspectes. I ja el de l'entrenador aquesta temporada ja ha estat el tope. Jo no esperava coses més greus, o sigui, ja és increïble.
1: El que ha deixat el sessó, vamos,
0: per dir-ho qualque cosa. Sí, exacte. Exacte.
1: Ja ha deixat el sessor, però jo de qualque forma ja vivo un moment que tal. I també tinc una cosa, jo i ho dic ja, i ho dic de vegades, perquè una altra vegada vam dir si faríem reunions i tal. Doncs hi ha aquesta reunió, evidentment, des de la campanya i tal, perquè era per informar i per saber com està i per informar tot el mallorquinisme, no? Però el que és les reunions, així, muntar una reunió amb ell, jo si no és una reunió sèria, que sortiguem d'allà amb alguna cosa per poder explicar de millor que millor, no hi vaig. Perquè estem cansats de que molt venguin fum, i ho dic així de clar, fum. I fum ja en tenim abastament, no en volen pus.
0: Ja té data aquesta reunió de tema de abonaments i de carnets i tal, té data això?
1: No.
0: Encara no.
1: Sabia, no.
0: Encara no.
1: No.
0: Hi ha altres...
1: Altres, sí,
0: no, que hi ha altres preocupacions per lo que vaig, idò, antes que la campanya i el tema de l'abonat, no?
1: Se conec que sí, però és que no te'n donaràs compte i et damunt.
0: Per això dic.
1: No te'n donaràs compte i et damunt, ja has de començar a preparar tot.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, jo en aquesta, evidentment sí, però reunions així, pots reunir per mirar això, però és que no, perquè ja hem anat a tantes, hem perdut tantes temps.
0: Ja no hi creus. Sebastià, ja no hi creus.
1: No, perquè aquest senyor te ven lo que te comença a vendre coses que jo ja ni te escoltava, sota la reunió, perquè deixi de clar, i ho dic clar, ja d'una punyetera vegada, i per no l'expressió, és que te comença a vendre, que ho mirarem, ja ho mirarem, no us preocupeu, ja està arreglat, ja ho arreglarem, i s'hauria de fa 4 anys estar patent. Per tant, si s'ha de ser una reunió sèria, que s'espai les coses bé com toca i hi doni solucions i expliqui el que està passant. I tant, sí, d'una altra forma no. Ara, a la demora sí que aniré. Si m'ho conviden, claro.
0: Claro, sí, home, jo suposo que sí, se'm faltaria, no? Que no els convidassin en tanta representació que teniu de penyes del Mallorca, jo entenc que sí, perquè heu de conèixer quin preus, quina campanya s'ha de fer la propera temporada, segona divisió, que jo entenc que hi haurà una rebaixa en el carnet, no, Sebastià?
1: Bé, això vull entendre, perquè si no ja, vamos, ja no hauria seria estesó, ja hauria seria estitxer.
0: Quina rebaixa, quin tant per cent aniria bé de rebaixa? Baixa.
1: Pues, ho has pensat? No ho sé, és que te pots esperar de tot. Te pots esperar de tot. No, és que no sé ni... Clar, com que no xerren ni... Un temps se veuria, un altre no diu. Hem escoltat, ho hem pensat, ara que ha passat això, ha hagut aquest desastre per això, i tu deies, pues mira. Escolta, pues bé, o jo aniria de recordar un poc a més la baixa, o està bé. No és que res. És un bat de llorena i s'ha acabat.
0: No sé, un quin tant per cent? 10, 20, un 30% més barat? Què seria lo correcte per tu, Sebastià? Què seria lo correcte?
1: Mínim un 30.
0: Un 30, mínim. Mínim un 30.
1: Mínim, i tot el que està parlant el mallorquinisme.
0: Mínim un 30.
1: En tot el que està sobrevivint el mallorquinisme, en tot el que està passant, que sortim per tot i d'ells ningú surt a dir res. A veure, nosaltres ahir van treure un informe, no sé si l'has vist.
0: Sí, he vist informes, sí. Sí. Tema de gestió, gestió directiva, gestió esportiva, si s'ha escoltat o no l'afició, identitat mallorquinista, responsable del descens. Hi ha hagut una sèrie de preguntes que heu fet a la gent mallorquinista, als mallorquinistes, als espanyistes, i heu tingut un... Pot fer un resum, El resum quin és, ara mateix, Sebastià, de tot aquest informe?
1: El resum ho diu clar. Nosaltres hem fet un formulari i un resum, com hem fet cada any, i que xerri el mallorquinisme. Que no ho deim nosaltres, el moviment mallorquinisme, xerri el mallorquinisme.
0: Uh-huh.
1: És el que ha dit el mallorquinisme. Que no està d'acord, resumo ho bé a dir, que no està d'acord amb la direcció executiva, amb la direcció esportiva, i allà m'ho ha més, l'ha pogut veure. Que és públic aquest informe, eh? Pobre qualsevol, no?
0: Sí, jo l'he vist, jo el cap de veure. Fa un ratet l'he vist també aquest informe, sí. Molt correcte.
1: També està a la nostra web, si ningú té xarxes, també pot estar a la nostra web, està el power. No el que diu el moviment, el que diu és molt llarginit.
0: Sí, sí, és molt correcte.
1: Que no és que ha de xerrar, que no és que ha de xerrar.
0: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que estem malo de sempre, que crec que a l'afició se li fa poc cas. Això són empreses, Sebastià, són empreses, són sacs.
1: No, no, sí, ho tenc clar, ho tenc clar. Tenc clar que és una empresa, però bueno, anem a veure. S'ho diria mirar d'una altra manera. Perquè malament que anàvem encara pot clar pitjor.
0: Joli. Tu creus que encara podem anar pitjor?
1: Sí.
0: Joli.
1: No queda molt, només queda una passa, però aquesta passa es pot fer.
0: I què se passa, què seria? Que se vengués el club, per exemple?
1: Bueno, i se vengués el club, això no és tan mal, no és tan mala notícia.
0: Baixar a segona B?
1: Baixar a segona B jo ho veig.
0: Ho veus?
1: Sí.
0: Ostres. Ostres.
1: Sí. Perdona que sigui tard.
0: Sí, ara m'ha quedat sorprès. No, no, no. Baixar a segona B, però si serem el club referència a segona divisió, tindrem un pressupost brutal i se suposa que s'agastaran el 70%, com va dir Alfonso Díaz, de tots els traspassos que se fan, s'agastaran el 70% d'aquests dos bés en fitxatges. Si no,
1: no
0: són... Bueno, ho vull veure. Jo no m'acredo res fins que ho veig. Jo no...
1: Va, va, va, va.
0: Jo ho tenc que tocar, jo ho tenc que tocar també, com tu, Sebastià.
1: Som a 18, som a 18 de juny, eh?
0: Sí, també és vera. Sí, sí, va passant estret. Sí. Ah? D'aquí 15 dies han de començar la pretemporada, quasi, quasi, qui diu això? És dir, no...
1: Posta. I si tu no fas feina, quan l'has de fer, si tu, quan tens els exàmens, i quan t'anàs a escola per fer l'examen, no hi vas, l'examen no el trauràs, eh?
0: Holy. Pues, panorama complicadet, Sebastià, molt complicat, i jo crec que encara no som conscients que hem baixat a segona divisió i que el panorama serà molt diferent cada diumenge, eh? O sigui, partit de segona divisió... I si s'estadi en faltaven 7.000 o 8.000 sempre de que deien d'abonats, que no hi anaven, no sé què, aquest any pot ser terrorífic, eh, l'estadi.
1: I pot ser terrible, pot ser terrible, pot ser terrible. Esperem que amb aquest pronòstic que t'ha donat tant...
0: Que no s'equivoquem, que no s'equivoquem.
1: Ojalà m'ho equivoquem, ojalà, sí. Jo pagaria per equivocar-nos, eh?
0: Sí.
1: Però és que vist el que tenim avui en dia, el que està passant dins d'aquest club... Bé, se n'han vist 7 graus, també, eh?
0: Sí, sí, sí, jo n'he vist moltes, sí. N'he vist moltes.
1: El que està passant, eh?
0: Sí, el que està passant. Lo de l'entrenador ja era el que no es faltava. És dir, ja,
1: sí.
0: Això me faltava per veure'l-lo, no? Un entrenador que no es deixi tirats. O sigui, una cosa terrible, també. O sigui, no.
1: Exactament. I el que passa és llevar la secreció. El que passa quan se passa l'entrenador que dius, escolta, tu tens un departament de comunicació, per què el tens?
0: Sí,
1: per què està aquest departament de comunicació?
0: Sí, el que passa és que si l'entrenador no vol dir res, el departament de comunicació no va fer res. És a dir, si no vol...
1: Anem a veure, però jo no estic xerrant l'entrenador, aquí estic xerrant del club.
0: Ah, això sí, el club no ho ha fet bé, això no ha gestionat bé aquesta crisi.
1: El club ha de dir, escoltau, mirau, la situació és aquesta, en aquell moment aquest senyor ha partit i no s'ho van res. Au, ja està.
0: Sí, sí,
1: ja
0: correcte,
1: està.
0: Correcte, sí, sí.
1: No sé...
0: Sí, sí. No, no, és correcte. Se tenia que haver fet un comunicat, sortir davant els mitjans i dir, mira, ha passat això, no tenim la culpa...
1: I
0: ja està. I dir, no és una, és que no és una cosa que hagi tingut responsabilitat al Mallorca, sinó que ha estat una cosa de l'entrenador. Ja està.
1: I si l'entrenador creu que aquest comunicat que fa el club no és cert, doncs escolta, doncs relax.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí,
0: molt bé, doncs... I esperarem, Sebastià, a menys si hi ha aquesta famosa reunió per el tema dels abonaments, a menys quin preus tindran els carnets aquesta propera temporada i si se rebaixarà el número d'abonats. És a dir, passarem de 23.000 a ja veurem quin número. Tu dius que 15.000 o lo millor, no? Més o manco?
1: A lo millor, sí. Sí. Sí, perquè si tu fas un tarda, ja tinc una... que hem fet, jo m'agrada perquè aquestes coses... i tenc una taula de ser feta,
0: sí.
1: de l'any passat, de total d'abonats, de total de socis per partit, bé, un desglòs i tal.
0: Sí.
1: I no pensis que sigui tampoc per tirar coses. Vas
0: dir que si en tenim 15.000 anirà bé, no?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí.
0: Pues veurem quan...
1: Jo t'ho dic veient...
0: Sí, no, clar, tu tens números, claro. Tu tens números, claro.
1: Evidentment, veient la sensació que veig a la gent dels antics i gent que du 30, 15, 20 anys. Dius, ostres, tu. Quan de Conegran, diguem-ho això,
0: eh? Sí, sí, sí, no, la veritat és que... Però, vamos, m'ho esperava, és dir, és que són molt de cots que s'enduix l'afició mallorquinista i, evidentment, sí. Ja el que faltava, el de l'entrenador, és dir, tot comença malament i, és dir, una temporada molt, molt difícil, eh? S'ha de afrontar el Mallorca en aquesta segona divisió. Sebastià, seguirem en contacte amb el moviment mallorquinista, veient quines passes dona el club i sobretot, veient si solventa d'una vegada el tema de l'entrenador i no es podrem fer feina a fer una plantilla il·lusionant que fa i que s'abonat vagi en el camp, almenys amb un pot d'il·lusió, perquè és que si no tenim ni il·lusió, estem ben arreglats, Sebastià.
1: Sí, així és, també ens sirven i moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, Sebastià, una ferrada molt forta. Gràcies.
1: Una ferrada, adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: Estàs escuchando La Zona Roca con Juan Roca.

0: Estem localitzant les parcel·les que ho llegiran la nova facultat i és evident que la nova facultat estarà vinculada a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. La intenció del govern de les Illes Balears és presentar aquest projecte abans que acabi aquesta legislatura. Evidentment, no crec que ens doni temps que s'ho hi ve, perquè qui construirà l'edifici no serà la Fundació BIT, serà l'OIB. No ens donarà temps de que es pugui instal·lar aquest edifici aquí, o de licitar-lo i adjudicar-lo, però sí de tenir el projecte, la idea i un compromís claríssim en la Universitat de les Illes Balears per tal de que la propera legislatura aquest edifici, aquesta facultat dins els pàrbits pugui ser una realitat.
1: Vamos con otros asuntos. Baleares entra en la campaña de alto riesgo de incendios forestales con un dispositivo reforzado y un mensaje claro de prudencia. El gobierno recuerda que las islas son especialmente vulnerables por la sequía y las altas temperaturas. Advierte de que la mayoría de incendios tienen origen humano y podrían evitarse.
2: Arranca la campaña de alto riesgo de incendios forestales en Baleares, que se prolongará hasta el 15 de octubre. El operativo cuenta este año con unos 350 profesionales entre IBANAT, gestión forestal y agentes de medio ambiente, preparados para actuar de forma rápida y coordinada ante cualquier incendio.
3: Un dispositiu format per 350 professionals de IBANAT, del Servei de Gestió Forestal i dels agents de medi ambient. Professionals que estan preparats no ara, sinó els 365 dies de l'any, però especialment durant aquests mesos d'estiu, per actuar amb rapidesa, amb eficàcia davant qualsevol emergència. També comptam, com hem pogut veure, amb 5 helicòpters bombarders, 5 avions i tots els recursos necessaris per donar una resposta immediata a qualsevol punt de totes les nostres illes.
2: El dispositivo incorpora 5 helicópteros, 5 aviones y capacidad para trasladar medios de una isla a otra según las necesidades. También se suma una unidad de drones especialmente útil para apoyar la toma de decisiones durante la noche, cuando otros medios convencionales no pueden operar.
4: Aquesta situació s'està conscienciant i al final són totes aquestes eines que dèiem que cada vegada milloren un poc més cada any. Tot això són petites coses que van sumant per poder actuar ràpidament, perquè el que deia també la presidenta, en cas d'incendis forestals, l'actuació ràpida, el desplegament de mitjans, saber el que ha de fer tothom en cada moment, és vital perquè això no se mos despari.
2: El Govern destaca además la renovación de recursos. En los últimos 3 años se han incorporado 54 vehículos nuevos con una inversión de 2,5 millones de euros, parte de ella procedente del impuesto de turismo sostenible. La prevención vuelve a ser clave. Más del 90% de los incendios forestales tiene origen humano. Por ello, el mensaje es claro. Cada imprudencia puede poner en riesgo el medio natural, a la población y a los equipos que trabajan para protegerlos.
1: Y el govern ha salido al paso de las críticas ecologistas por el futuro de Estrenc. Marga Proens niega que la nueva normativa rebaje la protección del parque natural y asegura que se aplicará un marco similar al de otros espacios protegidos, como Cabrera. La presidenta defiende que no habrá cambios en el nivel de protección.
3: I aquesta notícia que s'ha mogut de la desprotecció d'Estrenc, ho dic en totes les lletres, és un bulo. I això especialment no m'han de donar lliçons als ecologistes intermitents d'estima i de protecció del Parc Natural d'Estrenc. Miri, l'únic que s'ha fet amb aquesta llei òmnibus és fer el mateix que se fa a la resta de parcs naturals, fins i tot en el Parc Nacional de Cabrera, en Estrenc. Jo nec que hi hagi cap intenció de desprotegir, de construir, d'urbanitzar i de totes aquestes barbaritats que s'han dit.
1: Por otro lado, y en clave política, Marga Proens ha evitado valorar el fondo del caso Bestart y se ha remitido al Consejo de Mallorca. La presidenta defiende que Llorenç Galmés ha hecho todo lo que estaba en su mano y que ha seguido los protocolos internos tras el informe sobre el uso de coches oficiales.
3: A respectar les decisions i les actuacions d'una altra institució com és el Consell de Mallorca. Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans, ha demanat un informe que analitzés la situació, un informe que té una sèrie de recomanacions, una de les quals és la regulació de l'ús dels vehicles oficials que no estava. El president del Consell

0: En internacional, Estados Unidos e Irán han firmado el memorando para poner fin a la guerra. Las dos partes se comprometen a cesar sus hostilidades durante 60 días y levantar sus respectivos bloqueos navales mientras negocian la paz definitiva.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, han firmado a distancia el memorando de entendimiento. Así lo ha asegurado el mandatario estadounidense después de la cena que mantuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7. El momento de la firma ha sido en la propia cena de los mandatarios en Versalles, donde se observa a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante los aplausos del presidente francés. Con esta firma se abre paso a un periodo de 60 días en los cuales serán negociados los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre ambas partes.
0: Y volvemos aquí a Baleares porque el Ejecutivo Autonómico ha celebrado el acuerdo al considerar que contribuirá a recuperar la estabilidad económica y a reducir la presión sobre los precios de los combustibles y las materias primas.
2: Bé, qualsevol acord de pau entre l'Iran i els Estats Units és una bona notícia, perquè la inestabilitat generada com a conseqüència de la guerra, la inestabilitat econòmica, que és la part que més me toca, era més que evident, encara estan patint un impacte molt substancial, no? de preus vinculats en el combustible, les matèries primeres, i en conseqüència és una grandíssima bona notícia el fet que hi hagi aquest acord de pau, que s'obri d'una vegada per totes l'estret d'Hormuz, que flueixi el transport de combustibles, en aquest cas de petroli i gas, per l'estret, i els preus pues, puguin tornar a davallar, puguin tornar, que no sigui immediat. Algú se pensa, ja s'ha obert l'estret d'Hormuz, per tant ja tornarem en els nivells anteriors. No, durarà un temps, però la primera passa que es havia de fer és evident. Obrir l'estret d'Hormuz era clau perquè l'estabilització, la tranquil·litat pugui tornar als mercats i la tranquil·litat també a les Illes Balears pues, també es manifesti.